0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: dels diputats. La protesta impulsada, com diem, pel sindicat d'inquilines reclama un dret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "ni un americarment més", s'han sentit consignes com "on està el govern progressista" o "l'àtic d'Ayuso per a Mari Carmen". Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
1: Comencem la jornada d'avui diumenge amb la presència ja de molts núvols a tot el litoral i prelitoral tarragoní, com també a les Terres de l'Ebre. Però a més, avui, com a novetat, aquests núvols també apareixen a tot el litoral i prelitoral central, com també a la Catalunya central. Amb un matí que serà molt assolellat, aquests núvols a poc també començaran a aparèixer al litoral i prelitoral gironí. De cara a la tardarà el Pirineu i no descartem alguna primera gotellada, sobretot al Pallars i també a la Vall d'Aran. Tot plegat amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que els valors més elevats amb prou feina superaran els 34-35 graus.
0: I seguim amb política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afrontarà aquest proper dimarts el seu tercer debat de política general com a cap de l'executiu. La sessió arriba després d'una setmana marcada per l'educació, amb la compareixença d'Illa pels errors a l'informe PISA, la cimera per intentar apropar un acord de país per reforçar el model i les crítiques dels sindicats, la millora d'infraestructures com Rodalies, l'ampliació de l'aeroport i el debat sobre la immigració, esperonat per les forces d'extrema dreta, també ocuparan part de les propostes i intervencions del grup. I en cultura, la coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74 Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés.

0: Gràcia, des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
1: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Tordambarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o, fins i tot, alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
2: Ens som en capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
1: Entre els participants també destaca l'estrena al concurs de dues colles, els Esperxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
0: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de goma a goma ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre, Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora del matí per tal de desallotjar els migrants que són als voltants d'aquesta planta dessaladora pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en aquest operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano que està situada a la mateixa zona però més allunyada de la dessaladora. Hi ha unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, es van manifestar pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de forma espontània, es van instal·lar tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. I aquí a casa nostra

0: 12 del migdia i acabarà a les 5 de la tarda. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
1: Tuau Satània i Reus Jove. La Plec és una de les trobades sardanistes més consolidades del Camp de Tarragona i com cada any reunirà centenars d'aficionats vinguts a diferents municipis. Josep Maria Salvat és un dels responsables de la Plec.
2: Tenim bastanta tirada en el sentit de que a la gent els agrada les cobles que tenim i les sardanes que toquen, el qual vol dir que venen. Nosaltres encantats de que vinguin, no?
1: La jornada es tancarà amb un tradicional refrigeri de coca i cava per a tots els assistents.
0: I encara més cultura, la plaça del Castell de Torredembarra acull la primera jornada del 30è concurs de castells amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat fa uns instants i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Els golejadors espanyols van ser Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

on amb el grat. On amb el grat.

tremola. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fonts policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de guano, que està situada de la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més" es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla Jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Radio Ciutat de Valls, David Prats.
2: A una setmana del

0: plaça del castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certament es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe on a la Torre. Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la Torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
1: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Carmen Més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La primera jornada del 30è concurs de castell celebrat a la plaça del Castell de Torredembarra ha acabat fa només uns instants i han pres part les 12 últimes colles del rànquing de les 42 que participen al certamen. Anem a conèixer els resultats en directe. Ona la Torre, Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia, doncs els castellers d'Esparreguera s'han imposat a la primera jornada del concurs de castell celebrat aquest matí a Torredembarra. Tot just fa 10 minuts ha acabat una diada que s'ha decidit en cinquena ronda amb un 5 de 7 amb l'agulla de la colla Bordeus. Els del Baix Llobregat havien fet prèviament el 5 de 7, un espectacular 3 de 7 aixecat per sota i el 7 de 7. Ha estat, però, el 5 amb l'agulla el que els ha permès avançar la classificació la colla castellera de Figueres, sumant 1.940 punts. Els guanyadors a Torredembarra l'any 2018 es queden amb la segona posició al podi gràcies al 5 de 7, la Torre de 7 i el 7 de 7 que han completat a les tres primeres rondes. La tercera posició ha estat pels castellers de Cerdanyola, que han fet la Torre de 7 com a millor construcció. Els castellers de Sarrià han aspirat a la victòria fins l'últim minut, amb un intent desmuntat de 4 de 8 en cinquena ronda. Els barcelonins han acabat en quarta posició, amb 1.665 punts, els mateixos que quatre colles més, els castellers de Badalona, els de Berga, els de Caldes de Montbui i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. La primera jornada del concurs ha sigut força àgil, amb menys de 3 hores de durada, gràcies a les novetats introduïdes en aquesta edició. De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han estat descarregades per part de les 12 colles participants.
1: Moltes gràcies, Raquel. Anotem aquesta victòria dels castellers d'Esparreguera i recordem la setmana vinent, el cap de setmana vinent, plat fort amb la resta de colles a la Tarraquarena plaça de Tarragona. I en plana política, el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics. Peinado compleix avui els 72 anys. Va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, on havia prorrogat la seva activitat per completar la instrucció d'aquest cas. I acabem amb els esports. En futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
2: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a casa nostra el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors a les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: El premi del públic s'ha donat als directors Javier Ambrós i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
0: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. El podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de

0: la plaça del Castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
1: Una molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, totes les rodes de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
0: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
2: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Bueno, si val que vosaltres portin un castell més gran que el meu, però jo faré pinya. I va dalt darrere quan tu el descarregues. I és, per mi és el millor. Perquè el que es viu en aquesta plaça no crec que es vivi a les altres places més grans, però per mi ha estat excel·lent. I l'organització...
0: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
3: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
4: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instalat al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
5: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
4: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
3: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
6: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
4: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
3: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
7: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
4: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid i el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
3: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
4: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del Producte Interior Brut en

0: educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
1: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
2: No hem tocat fons?
1: No, no hem
2: tocat
1: fons.
2: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
1: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no, no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
0: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
0: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
3: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
0: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
3: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
0: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això amb la visita posada a la taula agrària està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
3: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
0: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
3: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
0: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
5: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg està anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
4: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
3: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
0: Per fer-ho, vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Una de les principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
6: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
7: Decaurien l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanin llicència d'ús turístic.
6: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè en tramitin la renovació.
3: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la Llei de Costes.
0: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
8: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
9: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
8: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
3: Obrim el bloc cultural, comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'Escac i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la sexta, se l'ha endut la bola negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el Premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar a Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate Oflin.
0: La coproducció catalana de 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
3: Parlem precisament, com hem dit abans, de La bola negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'ha endut el Premi del Públic.
0: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Cris Jornada. Des del 9FM, Núria Parera.
10: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jornada, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
11: les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
10: Les històries de la bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
11: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
10: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
11: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
10: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
3: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat d'amunt fins sempre a Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions de les Llegiques al Polen, la Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència, calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols de Belruit i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la Primera Federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Lit i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana al curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UQAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Irma Lleida visita el València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Piñeros a l'inici de la competició i avui es juguen al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Canàries. Són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
2: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB a l'educació en el futur.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, a aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
0: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
3: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut de repartiment per Heber Camara també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
0: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
5: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
6: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge. Per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles. Són 42 colles repartides en 3 jornades. I les tractem, o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
5: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
7: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gamma extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
5: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes. Durant la jornada de la Torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
0: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
2: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
8: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinos?
2: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
0: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
9: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
2: A aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
0: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
10: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
2: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés, però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
0: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
2: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
11: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
12: No hem tocat fons?
11: No
12: hem
11: tocat fons.
12: Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
11: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
2: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
0: Seguim parlant, en aquest cas, d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua, que són superiors al 50% a l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
2: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
2: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
13: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
14: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
13: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant, en aquest cas, de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
2: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
15: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
16: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és a l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
15: D'aquesta manera, la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
0: Música. Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La bola negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
2: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del Nou FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del Nou FM, Núria Parera.
17: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
18: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
17: Les històries de La bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
18: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està seguint un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
17: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
18: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
17: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
2: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La bola negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Lovinker, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi de millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
0: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un d'un ampel més petit, el festival TNT Terrassa Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
2: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
19: Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
20: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, amb, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt amb curiositat de què és el que estava passant doncs, al carrer, no?
19: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
0: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
2: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Ràdio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albéniz és la que ens ha explicat com va anar.
21: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
22: Me encantan los tardeos. Ojalá
1: esto. Muy bien, a mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque, venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
4: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
21: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
0: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fragati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la sisena edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
22: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
23: Tu el poema que recita a l'any de la fi de curs.
22: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
24: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca pellida perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
22: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
0: Són les 2:51, moment d'anar als esports.
25: Notícies en xarxa, esports.
0: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola, que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
21: Lamine Yamal va obrir el marcador, i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon. Però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
0: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
21: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patri Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
0: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
21: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 25-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Blaugrana per 119-101.
0: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
26: El bàsquet Girona disputarà la seva cinquena temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UCAM Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que va guanyar el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessan, continua també convalescent Maxi Ferrup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez. Punk, d'altra banda, l'ala pivot eslové, és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
21: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
0: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
27: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. Tot i el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell a tots els partits. les victòries contra l'esquet Almeda i el Sila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té un bon entrenador, però ha aconseguit mantenir el bloc principal de la plantilla. L'entrenador del MSF, Adrià Martínez, té això just després d'obtenir bitllet per la final.
3: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens l'esperàvem no, ni sí ni no, realment. O sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ja ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent. I si cau perfecte i si no, no, nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
27: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva Masquer i en Deico Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
0: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
2: Els blaugranes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
0: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El sindicat del llogater es convoca una concentració per dilluns al vespre, més concretament a les 7 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A les 8 del vespre, Sánchez presideix la cerimònia d'entrega dels Premis de la Vanguardia. Tot això és perquè Enric Aragonès, portador del sindicat, està sobre el tema de la inclusió de contractes indefinits al decret de vivenda.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel també avui a la tarda, davant d'una casa d'una veïna, hi haurà una concentració que hi ha en risc de desnonament per tal de preparar la protesta per aquest dilluns. I parlant també sobre vivenda, i és que els manifestants que van acampar ahir a la Porta del Sol després de la manifestació pel nou decret continuen instal·lats al centre de la capital i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. Precisament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acaba de confirmar que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts a aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. Ho ha dit en un acte a Getafe per presentar els candidats de Madrid i on també s'ha de directament a Mari Carmen després que aquesta li reclamés l'aprovació del decret a través d'un missatge a les xarxes socials. Aquest decret d'habitatge està sent complicat, ja que el PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant en el Congrés. I precisament el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que aquesta formació donarà suport al govern per impulsar mesures per preparar els peus als fons voltors i aplicar incentius fiscals, però ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis de la primera jornada del 33è concurs de castells de Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent un 5 de 7, un 3 de 7 per sota, i han desbancat de la primera posició la colla castellera de Figueres amb un 5 de 7 amb l'agulla en la cinquena i última ronda. I també en cultura, la Setmana del Llibre Català ha tancat avui diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, 8.000 més que l'any passat. I aquesta facturació fregarà el 1.000.000 d'euros.
0: Notícies en xarxa. Hey, Fonsi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porto. El sindicat de llogateres convoca una concentració dilluns a les 6 de la tarda, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per a l'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La manifestació encaixa dins del context de concentracions arreu del país al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, portaveu del sindicat, exigeix la inclusió dels contractes indefinits en el decret.
2: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
1: En paral·lel, també s'ha convocat avui al vespre una concentració davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada per tal de preparar la protesta d'aquest dilluns. I també els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. I per la seva banda, Pedro Sánchez ha denunciat des de Getafe que s'està treballant a contrarellotge per aprovar dimarts aquest decret d'habitatge al Consell de Ministres. El PSOE està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. La negociació sembla positiva, ja que el secretari de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures, a preparar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I canviant de tema, un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se en el centre del grup Renfe de l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta d'una vintena de la primera promoció del curs aspirants a maquinista d'aquesta operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits pels 11 campus de formació que l'empresa pública té en l'estat. I pel que fa a la cultura, a la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gamma extra al passar de Sant Jaume. Els minyons de Terrassa han descarregat el 5 de 9 en folre i la torre de 9 en folre i manilles i han carregat el pilar de 8 en folre i manilles. El castell de Barcelona ha signat la seva millor actuació de la temporada, mentre que les joves de Valls ha completat la Diada amb un 3 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i el 2 de 8 en folre i un pilar de 8 en folre i manilles. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.

0: que vull és cantar-te una cançó.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que prepara l'executiu central fiqui mà als bons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb UGT i Comissions Obreres a la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el vicesecretari d'Hisenda, d'Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, ha menystingut aquesta possible aprovació dimarts d'un decret sobre habitatge i ha afirmat que Pedro Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. El vicesecretari d'Hisenda i Habitatge ha criticat les polítiques intervencionistes i les promeses buides del govern de Sánchez sobre l'habitatge i ha posat sobre la taula un decàleg de propostes amb mesures com acabar amb les zones tensionades, una llei antiocupació i avals fins a 100% per als joves. I en aquest context també el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració per demà dilluns al vespre, aprofitant la visita a Barcelona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. La protesta s'emmarca dins d'aquestes tensions al voltant del nou decret d'habitatge. Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, ha fet una crida perquè tots els catalans vagin a dir a la cara a Pedro Sánchez que cal aprovar els contractes de lloguer indefinits. I fem un apunt de trànsit, ja que hi ha circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a obrir un pas alternatiu. I la Fira Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el receptari tradicional català amb l'acollida d'avui diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquesta competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla i participants de 4 demarcacions que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot això ha sigut una jornada on l'afluència de públic ha estat constant en tot el conjunte firal. A més d'aquesta fira i aquest certamen, també hi ha un gran aparador agroalimentari amb la participació de 70 expositors i un impuls de tascos i show coworkings. I en cultura, els castellers d'Esparreguera s'han imposat in extremis en la primera jornada del 30è concurs de castells a Torredembarra. Els del Baix Llobregat han descarregat de forma solvent el 5 de 7 al 3 de 7 per sota i han desbancat la primera posició que tenia la colla castellera de Figueres en la 5ª i última ronda. I també en castells, la Diada Castellera de Colles Convidades de la Mercè ha portat castells de gama extra a la plaça de Sant Jaume. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Malgrat 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porto. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha exigit aquest diumenge que el nou decret d'habitatge que es prepara a l'executiu central fiqui mà al fons voltor i als fons d'inversió davant de la crisi d'habitatge.
2: El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda. Nos jugamos todo a esto. Por tanto, el mensaje es claro. Ninguna broma. Ninguna broma. No nos vale cualquier real decreto.
1: Ho ha fet en un col·loqui amb la UGT i Comissions Obreres en la festa anual del Partit Comunista d'Espanya a Madrid. I el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha donat la seva opinió sobre el reial decret del govern espanyol sobre l'habitatge i ha demanat que inclogui 5 garanties. Topalls al lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes del lloguer i més autonomia municipal per pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per impulsar mesures per parar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que considera perjudicials pels petits propietaris. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jauriguizar.
3: Acabem un diumenge que ha estat molt tranquil, sobretot al matí, i aquestes nuvolades que han aparegut sobretot al Pirineu i s'han mantingut a tot el litoral i prelitoral català, i amb una calor molt més frenada a les hores centrals del dia. Com diem, tenim canvis a la vista que començaran a afectar-nos aquesta propera nit i matinada amb ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral tant central com també a les Terres de l'Ebre. I demà haurem d'estar molt pendents a primeres hores del matí, sobretot a les comarques de Barcelona, de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, que amb aquest vent humit provinent de la mar Mediterrània farà que aquests ruixats puguin espetegar amb molta intensitat. Haurem d'estar amb molta alerta. Al migdia els ruixats quedaran restringits sobretot a la zona dels Vallesos, del Mollanès, del Bages, i a la tarda seran molt més dispersos. I tot englobat amb unes temperatures que seran ja molt més normals per l'època de l'any. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona setmana.
1: Moltes gràcies. I diversos apunts de trànsit, ja que circulació amb retencions en els dos sentits per un accident a la C-59 a Caldes de Montbui que obliga a cobrir un pas alternatiu. També congestió a la B-20 al Nus de Llobregat per un accident que tanca un carril i trànsit intens a la P-7 a Maçanet de la Selva en sentit sud després d'haver apartat diversos vehicles accidentats. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porto. El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, reclama que el decret del govern espanyol sobre l'habitatge inclogui 5 garanties: topalls del lloguer també per a temporada i habitacions, suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, més autonomia municipal per a pujar l'IBI als grans tenidors i als habitatges d'ús turístic i la fi dels privilegis de les societats d'inversió. Mentre que el secretari general de Junts, Jordi Turull, per la seva banda, ha assegurat que la seva formació donarà suport al govern espanyol per aplicar mesures per reparar els peus als fons voltor i aplicar incentius fiscals per afavorir el lloguer, tot i que ha advertit que no votarà a favor d'un paquet que barregi coses i que incorpori mesures que consideri perjudicials pels petits propietaris. I un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta setmana a formar-se al centre del grup Renfe Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants a maquinista de l'operadora i compta amb un total de 171 estudiants. Tots ells estan repartits per 11 campus de formació que l'empresa té ubicats arreu de l'estat. El de Madrid, en 40 inscrits, juntament amb el de l'Hospitalet, són els que més alumnes acullen en aquest pla d'estudis, que té 1.500 hores, dels quals més de 200 són pràctiques de conducció efectiva. I parlem ara d'una iniciativa que cap de setmana ha omplert la vida la Tèxtil Raix de Cardedeu, al Vallès Oriental, i que té un objectiu molt especial. Es diu Somnis Valents i posa el focus en una realitat que sovint és poc coneguda. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la Tèxtil Rase ha acollit aquest cap de setmana Somnis Valents, una jornada solidària impulsada per la Fàbrica de Somnis i Famílies de Persones Afectades per Malalties Minoritàries. Al llarg del cap de setmana s'hi han fet activitats per a totes les edats amb un objectiu principal: donar visibilitat a aquestes malalties i a la realitat de les persones que hi conviuen. Això ens expliquen des de l'organització.
3: Necessitem fer-les veure, necessitem que si hi ha més gent que té qualsevol malaltia pugui posar-se en contacte amb diferents associacions que hi ha per tots, de totes les malalties, perquè es puguin investigar.
2: Una jornada que ha combinat música, màgia, esport i activitats familiars amb espais de sensibilització per apropar aquesta realitat a la ciutadania i fomentar una mirada més inclusiva.
1: I mantenim diversos apunts de trànsit, i és que hi ha aturades a la P23 per un accident a l'alçada d'Esplugues de Llobregat en sentit Barcelona, i en altitud hi ha aturades a la P7 a Llinars del Vallès i a la Roca del Vallès en sentit Barcelona, i que s'ha obert un carril addicional en sentit contrari a la P7 entre Llinars per poder gestionar. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment aquesta hora ens queda per una banda de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i en el tram nord d'aquesta autopista, la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat en general una operació retorn complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista, i tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porto. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret farsa. Això dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença del capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I comença la segona nit d'acampada per la vivenda, i és que els manifestants concentrats a la Porta del Sol arran de la protesta al nou decret han anunciat que continuen mantenint l'acampada de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. Aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes des del lloc. També aquest ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit, calen mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen o evitar que un fons voltor acaparin els habitatges i expulsin els llogaters. I el judici del cas de Fiel comença aquest dilluns a l'Audiència Nacional de Madrid. La vista oral s'ha endarrerit dues setmanes per problemes d'agenda d'un dels advocats. Entre els acusats hi ha els exalcaldes de Torredembarra, l'Ametlla de Mar i Ascó, on a la Torre Ana la Plaza.
2: El cas Afial se centra en la presumpta adjudicació irregular de contractes a partir d'informes fets a mida per aquesta consultora. Es calcula que el frau seria de 8,7 milions d'euros. El fil es va començar a estirar a Torredembarra, però hi ha altres ajuntaments implicats. És el cas de l'Ametlla de Mar i Ascó. Els seus exalcaldes seuran al banquet dels acusats. La causa es va començar a instruir al jutjat del Vendrell, però es va acabar derivant a l'Audiència Nacional per les seves ramificacions. El judici comença dilluns i durant aquesta primera setmana es presentaran testimonis i proves de la Guàrdia Civil. La resta del calendari encara s'ha de concretar.
1: I també la Fira del Mos de Sant Miquel de Lleida ha defensat el recetari tradicional que tindrà amb l'acollida avui, diumenge, de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. En aquesta competició s'han reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de 4 demarcacions. Jordi Mascot és el copropietari de Can Mascot a Girona, el qual ha quedat segon i valora positivament la diversitat de públic.
3: Sí, és una competició, clar, sempre hi ha nervis, sempre hi ha un que hi ha, però bueno, venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona, o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
1: I pel que fa als esports, l'Espanyol femení ha empatat a 1 contra el Deportivo. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Aracazo, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez, i ha alertat que hi ha risc que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret, segons ella, farsa. Això ha dit en declaracions dels periodistes del carrer Entença de la capital catalana, davant de la casa d'una veïna en risc de ser desnonada. I el president Pedro Sánchez ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol treballa contra la lògica per portar aquesta normativa al Consell de Ministres el dimarts. Una iniciativa que la qual necessita imperativament el suport de diverses forces polítiques en el Congrés.
2: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
1: En l'àmbit de negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Trull ha obert la porta al suport de Junts per frenar el fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets de mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar, pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda y usted, señor propietario, esté tranquilo que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: Paral·lelament, els manifestants concentrats a la plaça del Sol comencen la seva segona nit d'acampada a la plaça en protesta per aquest nou decret d'habitatge. La seva intenció és mantenir-se de forma indefinida, rememorant l'esperit del 15M. I aquesta acampada té el suport de Comissions Obreres des d'aquesta tarda, tal com ha indicat el seu secretari general Unai Sordo en declaracions als periodistes. També ha fet una crida a una espècie de tsunami social per exigir a les administracions polítiques mesures ambicioses en matèria d'habitatge. Segons ha afegit Sordo, cal mesures urgents per evitar desnonaments com el de Mari Carmen i evitar que els fons d'inversió acapeïn els habitatges i expulsin els llogaters. I pel que fa als esports, la selecció d'Espanya acaba de guanyar per segon cop a la seva història el Mundial Femení de Futbol Sub-20 després d'imposar-se a Corea del Nord a la tanda de penals a Polònia. Fins a 5 futbolistes catalanes formen part de la convocatòria. Aisha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Célia Segura i Carla Julià. Aquestes dues últimes jugadores esmentades han executat els encert el segon i tercer penal de la tanda. Totes 5 estan vinculades al Barça, tot i que algunes estan cedides. I fins aquí les notícies en xarxa.

bona malgrat. It's just...

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.